Mollalo, un català, ben conscienciat, se llent amb algo nou, feliç pensar. Lo que significa l'acte sobre rebel·lar-se, contra el sistema que ho viveix i el poble deixa ofegar-se. No veus, tinc altres directrius,